0: Buenos días.
1: Bon dia, Maria.
0: Bon dia, preciosa, com estàs?
1: Hola, bueno, ara estic una mica millor.
0: Vaya, home.
1: Estic amb el dolor revolucionat. El meu cos està com el temps.
0: Ai.
1: Sí, cariño, sí.
0: Bueno, poquet a poquet. Ja t'envio molta energia, eh? Ja, però a veure, deixeu-me que li enviï a la Isabel, va, vinga. Agafa.
1: Ai, gràcies, amb els braços oberts.
0: Veus? Així m'agrada.
1: Sí. Bueno, però bueno, vaig fent curseta, bueno. El que passa que estic amb les cervicals amb una mica de vertigen.
0: Mare meva.
1: Estem aquí, que és el més important.
0: Això sí, també és el més important, sí, és tota la raó del món.
1: Sí, bueno. Ella ha escoltat la cançó que m'ha... Aquesta és tuya i meva, eh?
0: És que aquesta a mi aquesta cançó... És que jo l'havia escoltat alguna vegada, però sí, és que no l'havia fixat mai, ni amb la lletra ni amb res. I em va fer gràcia, sí, com ara l'has demanat tu el primer cop, i sempre per mi aquesta cançó ets tu.
1: Ja ho sé, jo també ho sé, eh? I ja me la sé. De tant en tant, que encara em falta una miqueta, però encara me la sé.
0: Molt bé.
1: I n'hi ha una cançó també que m'agrada molt,
0: sí,
1: que és d'en Peret.
0: Sí.
1: Que no, jo crec que ningú més o menys no se'n recorda o no el saben. Que si es diu que me manden flores.
0: Ai, sí.
1: És molt maca, és una rombeta, però té moltes paraules que m'agraden.
0: Ja, és que...
1: I, bueno, però de tant en tant...
0: Són
1: bueno,
0: cançons, són cançons, que són maques.
1: Sí, que n'hi ha moltes, n'hi ha moltíssimes. Però
0: jo,
1: bueno,
0: crec que el títol d'aquesta cançó no era així. Era Que disparen flores.
1: Que disparen flores.
0: Sí? Jo crec que sí.
1: Que,
0: no.
1: És que... que disparen flores. Ai, que te como.
0: Doncs te la deixo aquí perquè l'escoltis, d'acord?
1: Bueno,
0: Isabel?
1: Maria, que tinguis molt bon cap de setmana i una, ja saps el que ha passat, no? El casal nostre, no, que s'ha mort el...
0: No?
1: El nostre, no ho sabies?
0: No.
1: Sí, carinyo,
0: què ha passat?
1: En 2 mesos, l'Àngelo, que feia 30 anys que tenia.
0: Com?
1: Sí, ha mort, jo pensava que tu sabies.
0: És que t'estic escoltant molt malament. Qui dius que s'ha mort?
1: L'Àngelo, el cantant del casal nostre, de tota la vida.
0: Ostres!
1: Sí. En 2 mesos de setembre, aquí, o sigui, del setembre, del juliol al setembre. Sí, carinyo, sí.
0: Oh, i, doncs...
1: I el dia 9 faran una missa aquí,
0: sí,
1: per tot el que vulgui anar-hi. Però hem tingut un disgust molt
0: clar, normal.
1: La veritat que sí que era una bellíssima persona, educada... I, bueno, que l'estimàvem molt.
0: Quina llàstima. Doncs sí, sigui on sigui, des d'aquí, sí, doncs que descansi en pau. Nosaltres enviem una forta abraçada a la seva família i a totes les persones que l'estimaven, que jo crec que són moltes.
1: L'estimàvem moltíssim. Era una gran persona, educat. Bueno, ja està. I el dia 9 faran una missa que dic per ell.
0: Doncs molt bé. Bueno. Doncs moltes gràcies per la teva informació. Sí. Sento que sigui una informació tan trista.
1: Tan dolenta.
0: Sí, tan trista. Sí. Doncs, Isabel, un petó ben gran, preciosa.
1: Pues bueno, moltes gràcies i tinguis un bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Carinyo.
0: Adéu,
1: reina.
0: Preciosa.
1: Adéu,
0: carinyo. Adéu, guapa. Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer? Pues enviar estas flores al cielo para Ángelo. ¿Et sembla bé, Isabel?

0: Bueno, recibimos notícies de que dicen, segons la darrera actualització del Servei Meteorològic de Catalunya, caldrà estar molt pendents aquest vespre i fins demà al migdia s'eleva el risc de forts ruixats i tempestes a la nostra comarca. Cal fer un seguiment de l'avaluació de la situació i extremar les precaucions. Això ens ho diuen les notícies d'aquí de Badalona, eh?
1: Te siguen de luna a sol. Tomasa, no te das cuenta.
0: Ay, Tomasa, ay, Tomasa.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.